0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Al futur,
2: esteu.
3: El futuro en oso.
4: Una odesa.
5: En plural.
3: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostible.
1: Obrint finestres para un món més just i sostenible.
3: Onda Odessa.
5: En plural.
0: Benvinguts i benvingudes al Futur és teu en plural, un espai de trobada i altaveu per les veus locals que impulsa el desenvolupament sostenible connectant comunitats, idees i iniciatives des dels àmbits més propers fins a l'escala estatal. Volem contribuir a una transformació real i significativa de la societat, donant visibilitat als valors i objectius de l'Agenda 2030 a través d'aliances col·laboratives i accions concretes. Sempre, per això, des d'un periodisme de proximitat compromès amb el territori, que escolta i reflecteix les realitats locals amb rigor i empatia. Aquest programa multilingüe gira al voltant de quatre eixos temàtics que ens afecten directament en la vida quotidiana i que estan estretament vinculats als objectius de desenvolupament sostenible: la crisi climàtica, la realitat del món rural, les qüestions de gènere i els processos migratoris i d'inclusió social. Soc l'Aina Barbany i et parlo des del nord-est de la península, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, per recordar-te que en aquest tercer episodi es posarà sobre la taula l'ODS 5, amb un tema tan important com és el del gènere. Com és la situació en la que es troben les dones avui en dia i centrant-nos també en la de les dones migrants o la presència de la dona en el camp de la salut. I per començar a saber més sobre aquesta temàtica, que és tan necessària parlar-la, ens traslladem a Galícia per comptar amb la participació de Muga, les ràdios municipals galegues, que volen endinsar-se en el tema amb un reportatge sobre la dona i la salut. Això és Fragments.
3: Fragmentos.
6: Fragments.
7: Anacos.
8: Hola, Aina. Neste Anacos que hoxe vos presentamos, imos falar dun erro histórico que ten producido e segue a producir grandes consecuencias na saúde das mulleres. Históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos da medicina, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermidades e os tratamentos poden afectar de diversa maneira diferenciada. Isto non é unha afirmación propia, é algo que pode verificar unha investigadora como Ana Brugulat, neuropsicóloga do Centro de Investigación de Barcelona Beta Brain Research Center. Isto ten moitísima importancia na saúde feminina, porque cando falamos da infrarrepresentación das mulleres en ensaios clínicos, non estamos a falar dun tema de igualdade ou de representación equitativa. As diferencias van máis aló. Por exemplo, a presentación clínica do infarto no miocardio presenta sintomatoloxía diferente entre homes e mulleres. O tratamento é diferente, a resposta e os acontecimentos adversos tamén son diferentes. E non incluir suficientes mulleres en ensaios clínicos provoca que acaben tendo maior mortalidade, maior tasa de efectos adversos e que en moitas ocasións non se nos diagnostique correctamente.
7: Para meirande parte das persoas, a medicina recoñécese como unha disciplina obxectiva, ciencia fría e escrutadora na que confiamos case cegamente. Pero os propios profesionais e numerosos estudiosos científicos teñen acendido as alarmas ao detectar que o xénero pode influir en como se diagnostican e tratan as enfermidades, colocando a saúde das mulleres nunha situación de indefensión e xa que logo de risco. Segundo moitos estudiosos, a infrarrepresentación das mulleres na investigación clínica e a aplicación de estándares masculinos como norma para atención da saúde en xeral poden ser os factores que marcan a subestimar a especificidade da saúde das mulleres. E non son menos importantes e a ter en conta, para analizar tamén este estado de situación, a influencia das crenzas culturais e sociais sobre a forma en que se perciben e tratan as enfermidades nas mulleres.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: Al futur,
8: esteu.
9: El futuro é noso.
10: Una ODS.
11: En plural.
12: Abriendo ventanas para un mundo máis xusto e sostible.
7: Obrin finestras para un mundo máis xusto e sostenible.
12: Onda ODS.
11: En plural.
13: Bienvenidas y bienvenidos a El futuro es tuyo en plural. Estás escuchando el primer programa de radio sobre ODS que se realiza en castellano, catalán y gallego, pero no en diferentes versiones dobladas ni nada por el estilo. En los casi 30 minutos de programa que empiezan ahora, podrás escuchar estos tres idiomas en diferentes secciones. Incluso dialogamos, incluso fíjate tú, nos entendemos porque al final es para lo que son los idiomas. Pero lo primero, ¿qué es esto de los ODS? Pues ya sabes, las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, un acuerdo alcanzado por la comunidad global en el marco de las Naciones Unidas y que establece una serie de metas a cumplir para los próximos años, principalmente para el año 2030 y, bueno, algunas están más cerca de cumplirse que otras, pero para todas ellas queremos poner nuestro granito de arena, porque el poder de las pequeñas acciones que llevan a un gran cambio. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible vamos a sobrevolar hoy especialmente por encima de dos de ellos, el número 1 y el número 10. Podríamos pensar que esto va en orden y que por ser el número 1, pues este ODS es sobre el que se ha puesto pues mayor esfuerzo por parte de las instituciones o que es el que más se habla en los medios de comunicación y bueno, ni negamos ni confirmamos, pero te decimos que el ODS 1 es el de la lucha contra la pobreza. Así que quizá tras escuchar los contenidos que te traemos en el programa de hoy, pues podremos sacar unas u otras conclusiones. Por su parte, el ODS número 10 es el que nos habla del fin de las desigualdades. Y qué decir, es difícil hablar de igualdad mientras siga existiendo pobreza. Así, en este cuarto episodio del Futuro es tuyo, en plural, nos vamos a centrar en las migraciones y la inclusión. Un tema complejo, pero que viene de lejos, se podría decir, pues sin temor a exagerar, que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Y sin ponerse tan trascendentales, pues porque cada persona que migra tiene detrás su propia historia, su motivo aliciente para dejar atrás su hogar, a sus seres queridos y llegar a otro lugar, porque en gran parte es desconocido, llena de diferencias, una de ellas quizá tan crucial como el idioma. También es complejo el fenómeno migratorio en cuanto a las formas de definirlo, analizarlo o percibirlo. Y también pueden ser complejas las formas en las que podemos avanzar en la inclusión social, o quizá no tanto. Pues teníamos la duda, ¿qué dice la gente al respecto de ello? Y hemos salido a la calle para preguntarles sobre este tema. Es el altavoz. Nos vamos a Cardedeu, nuestra compañera de Radio Televisió Cardedeu, Aina, ha salido del estudio con el micro para descubrir de primera mano qué piensa la gente sobre la migración y la inclusión social. ¿Qué te has encontrado, Aina?
14: Pues ahora lo veréis, Santi, pero la verdad es que migrar no es solo cruzar una frontera, es dejar atrás una vida para empezar una de nueva. A menudo hablamos sobre las migraciones en abstracto, como si se redujeran a una estadística o fueran un fenómeno lejano, pero la realidad es que las migraciones tienen rostro, voz y nombre. Son historias de coraje, adaptación, de duelo y de esperanza, que muchas veces no lo tienen fácil. Nosotras hemos salido a la calle para preguntar qué opina la gente sobre este hecho. Hemos sido el altavoz del pueblo.
8: O altofalante.
11: El altavoz.
15: L'altaveu.
14: I és que cada any milers de persones arriben a Catalunya buscant una nova vida, fugen de conflictes, busquen feina, volen seguretat o simplement una nova oportunitat. Per reflexionar amb la ciutadania hem preguntat quines imatges o idees els venen al cap quan senten la paraula migració.
16: Quan la paraula migració el que em ve al cap doncs és una gran quantitat de persones, en aquest cas, que potser parlaríem de persones, que entren en algun país que no és el seu.
17: Aquests migrants que es veuen forçats a jugar-se la vida en pasteres per intentar fugir de la gana i de les precàries condicions de vida que tenen en el seu ambient i que es veuen forçats a buscar-se la vida en un altre lloc que no saben com el rebaran.
18: Per mi la migració, no la immigració, sinó la migració és quan la gent es surt, no, del teu entorn i se'n va cap a una altra banda. I aquí el que estic veient, jo, és per la gent que té com més creativitat, més ganes de fer canvis. Penso que encara nosaltres no tenim prou cura d'aquestes persones.
14: Persones que marxen per començar una nova vida i algunes que ho han de fer per fugir de la guerra. Un moviment que comporta moltíssimes dificultats. Quins són aquells reptes que els veïns i veïnes pensen que han d'afrontar les persones migrants?
18: Primera és l'idioma, està clar, i per mi el problema és quan es fan guetos. Llavors no es veu la inclusió, sinó el que estàs veient és la diferenciació. I estaria bé doncs, fer una miqueta, no? Ara que està tan obert a tothom, doncs, si som universals, doncs també fer una inclusió de jo m'adapto a on estic vivint, però també que n'hi hagi una acceptació d'aquesta persona, aquestes diferències.
16: Crec que amb barreres importants, vull dir, la gent que entra sense papers i els agafen, em sembla, els tornen a portar al seu país, i els que es queden, doncs, no sé en quines condicions es queden.
17: Jo crec que el més difícil és prendre la decisió de marxar de casa seva, perquè ells no saben quin camí faran i no saben com el rebaran al lloc on van, perquè normalment no tindran cap familiar que els esperi, no tindran una xarxa de recolzament que els ajudi en res i es juguen el seu futur a cara o creu gairebé.
14: La llengua, la soledat, els papers, trobar feina, sentir-se acceptat. Començar de nou és molt més que tenir una adreça, però quina és la percepció que té la societat sobre com es tracten les migracions dins l'àmbit polític o des dels mitjans de comunicació?
17: Els mitjans, jo el que veig, el que crec, és que busquen la notícia sensacionalista per treure un titular i d'aquesta manera intentar posar la notícia però sense aprofundir en els perquès de les migracions. A nivell polític, per desgràcia, estan sorgint aquests partits d'extrema dreta que el seu principal discurs és l'odi contra aquesta gent que ve forçada per la gana i per intentar millorar la seva vida, no pas per gust.
16: Si em parles de política, crec que fan un tractament polític, totalment. Vull dir, depèn cada partit defensa els interessos segons el que el seu elector vol. Però tampoc veig grans mesures per solucionar les coses. Els mitjans de telecomunicació, home, suposo que són objectius i imparcials, més que els polítics. O així ens hauria de ser.
18: El que veig és molta diferenciació, n'hi ha molta por també el que es fa, però això ja, jo pel tema de les mitjans de comunicació tinc una miqueta així, perquè penso que n'hi ha molt de drama, molta ficar por.
14: Discursos que generen por, generalitzacions injustes o, de vegades, silenci. Així és com veu la ciutadania el tractament que tant la política com els mitjans de comunicació fan sobre les migracions. No obstant, el paper del poble és molt important per ajudar algú que acaba d'arribar i afavorir així la seva inclusió. Com ho poden fer? Això ens han dit els veïns i veïnes.
16: Primer s'hauria de conèixer les dificultats d'aquesta gent per venir aquí i el que han passat, perquè la gent això no ho sap veure. I a partir d'aquí, pues, no sé, crear alguna sèrie de tallers o alguna sèrie de coses que aquesta gent es poguessin anar involucrant i poguessin conèixer la nostra cultura i es poguessin adaptar a la nostra cultura. Una part molt important és la llengua. Penso que si parlessin, no intentessin aprendre el nostre idioma, la gent també ho miraria amb uns altres ulls.
18: Explicar és com quan portes una persona, no?, que li fas una mica, no?, de guia del teu entorn. Doncs mira, aquí es menja bé, aquí no. Aquí, si vols fer una excursió, aquí, si vols ballar, aquí, si vols aprendre no sé què. Doncs això estaria molt bé. I després, obrir una mica també, depèn si és una persona gran, si és una persona jove, no?, una miqueta ficar on podria també incloure's aquesta persona que es vegi arropada també.
17: Seria fer xarxes d'acolliment d'aquests migrants per intentar que ells tinguin una rebuda més càlida, que tinguin unes condicions de vida amb nosaltres més humanes, que no es vegin obligats a viure amb infravivendes, però això implica que les administracions també han d'ajudar, perquè són qui tenen els recursos.
14: Migrar no és mai fàcil. Darrere cada persona que comença de zero en un nou país hi ha una història de coratge, de pèrdua i també d'esperança. Les veus del carrer ens ho han recordat. Les migracions no són una amenaça, sinó una realitat humana, complexa i profunda. Però perquè la inclusió sigui real, cal molt més que bones intencions. Calen comunitats que acullin, que acompanyin, que obrin espais de convivència i de reflexió. Si volem una societat cohesionada, justa i rica en diversitat, no podem deixar ningú fora. La inclusió no és només responsabilitat de qui arriba, sinó de totes i tots nosaltres. I hasta aquí, Santi, lo que opina la gente de la calle sobre las migraciones y la inclusión social.
13: Pues muchísimas gracias, Aina, por acercarnos esta voz del pueblo. Y seguimos en El futuro es tuyo, en plural. Siempre interesante, incluso sorprendente a veces, cuando es la ciudadanía la que toma el micrófono y expone sus pensares y sentires sobre un tema, y en este caso un tema tan complejo como las migraciones y la inclusión social. La verdad es que ha sido todo para tomar nota, vaya. Seguimos abordando estos temas con mayor profundidad, analizando la realidad a través de sus fragmentos.
11: Fragmentos. Fragments.
8: Anacos.
13: Seguimos hablando del fenómeno migratorio y vamos a intentar romper un poco la dinámica. Como todo, el fenómeno migratorio puede tener consecuencias positivas, negativas o ni una cosa ni la otra. Y el desequilibrio al final es enorme entre lo positivo que tiene, lo positivo de lo que se habla y viceversa. No es algo nuevo, pero en los últimos tiempos el volumen discursivo que se empeña en vincular a la inmigración con aspectos exclusiva y únicamente negativos es enorme.